0: Bon dia. La mesa de les Corts ha decidit no portar a la Fiscalia les tres professores que van protestar durant el ple del Parlament Valencià del passat 21 de maig, al qual van assistir convidades per Compromís, però se'ls prohibeix l'accés a la càmera. Així ho ha acordat este dimarts la mesa de les Corts, on Vox té la presidència i el PP tres representants i Compromís tan sols uns. Sapiguen també que la Comunitat Valenciana ha registrat des del passat 1 de maig 5 morts atribuïdes a les altes temperatures, totes durant la última setmana de maig i la primera de juny, mentre que en el mateix període de l'any anterior no es va comptabilitzar cap defunció per esta causa. Totes les morts atribuïdes a la calor han ocorregut a la província de València. Són 4 homes de més de 65 anys i una dona d'entre 45 i 64. Es content també que esta vesprada estarà ací a València el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, per a clausurar en el CaixaForum el Congrés Les Cures que Volem. I la participació en els exàmens del certificat dels nivells A2 i B1 de la Junta Qualificadora de Coneixements en València ha crescut en la primera convocatòria celebrada en els centres d'educació de persones adultes respecte a l'any passat. Cal recordar que dissabte 13 de juny es faran les proves de llenguatges específics de la Junta. I la Guàrdia Civil ha desarticulat 2 punts de venda de substàncies estupefaents en les localitats valencianes de la Pobla de Vallbona i Llíria. També ha detingut a 3 persones i ha investigat a una quarta relacionada en aquest fred. I un jutjat d'Orihuela ha imposat una pena de 5 anys d'expulsió d'Espanya a un home que va matar el gat de la seva parella en la via pública. Se li ha condemnat per violència vicària i maltracte animal.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Valencia,

0: adaptas un poco a cada grupo poblacional. Tenemos una fórmula de hombre, que es Holistic Men, y luego tenemos dos fórmulas según la etapa vital de la mujer. Tenemos Holistic Woman, que es la cajita naranja, que a lo mejor es la más conocida, uh-huh. que va de mujeres de 18 a 40. Y luego tenemos nuestro último lanzamiento, que es Holistic Next, que es para estas mujeres ya a partir de los 45 años, que están en perimenopausia o ya con menopausia, porque en menopausia una de las cosas que se ven afectadas es la calidad de este cabello. Entonces tenemos una fórmula para cada etapa de la mujer.
1: Mm-hmm. Bueno, pues como vemos, y aquí en Encalma hemos hablado sí. mucho de los suplementos, ¿no? También debido a ese descanso, al estrés, tenemos que poner en el punto de mira nuestra salud capital, analizarla, ver que esté bien, y si no, pues ponerle también remedios, ¿no? Como decíamos, en este caso, pues con productos naturales, un 97% de los ingredientes son naturales con Holistic, y nos ha encantado pues descubrir un poquito más cómo nos puede ayudar en nuestro día a día. Así que, Laura Zanfir, bioquímica y medical advisor de Holistic, muchísimas gracias por atendernos y por acercarnos, estos detalles tan importantes para nuestra salud.
0: Muchísimas gracias, a vosotras.
1: Un abrazo.
0: Gracias.
2: Onda Cero Valencia.
3: Cultura a les pedaníes. Más de 50 actividades culturales hasta el 14 de junio. Concejalía de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales. Programación en culturalvalencia.es y redes sociales.
4: ¿Te apetece una horchata o helado artesanal? ¿Un crepe o tarta casera? Ya sé. Tú lo que quieres es una riquísima taza de chocolate. Glasol. Desde 1999, elaborando horchata y helados artesanales. Ven a cualquiera de las heladerías Glasol de Valencia.
5: Glasol. El sabor del helado.
6: ¿Buscas dónde disfrutar de la gastronomía más mediterránea? Zacarías Restaurante en Valencia, calle Ciscar 16. Disfruta de los pescados y mariscos más exquisitos de la ciudad con productos de mercado y pequeño comercio de proximidad. Reservas al 963-950-297. Abiertos de lunes a sábado. Zacarías, ven y saboréalo.
7: Este es el sonido que hace un camión eléctrico de Grupo Torres. Exacto, no se oye nada. Lo mismo que contamina. Grupo Torres, más de 100 años moviéndonos hacia el futuro y ahora con cero emisiones. Grupo Torres, tradición, confianza e innovación en la misma dirección.
8: Nexus es tu agencia de eventos en Valencia. Si quieres promocionar tu negocio o realizar un evento, te ofrecemos un proyecto a medida y atención personalizada. Disponemos de las mejores azafatas de toda Valencia. Con Nexus, tu promoción y tu evento serán todo un éxito. Llámanos al 96-358-0542 o nexusagencia.com. Nexus, tu agencia en Valencia.
9: Gente de Fallas con Boro Peiró. Y el patrocinio de Turrón Viena Mabel.
1: Hola, Boro, ¿qué tal?
10: Otra calor.
1: Bueno, así se está bien en
11: sí,
1: la
11: verdad es que no nos podemos queixar.
1: No. En el carrer sí que fa calor, sí. Sí.
10: Pues sí, para entortar una vaca. ¿Qué? Que hoy es el cumpleaños de mucho hermano.
1: Ay, felicitats, Vicente.
10: ¿A qué te paréis? Vicente, en ese.
11: Pues nefa.
1: Vicente es Vicente.
10: Més que jo. Jo sóc el menut.
11: I quan són, això?
10: No ho sé. No ho sé. Ara te veuré ma mare i ma mare ni se recordava. Dic,
11: no seran tants.
10: Com pot ser això?
1: Què va?
10: Avui és la passeja de Sant Onofre.
1: La passeja de Sant Onofre.
10: En Quart de Poblet. Va que es dona jo carinyos de Quart de Poblet. Pues una sí. barbaritat. I ahí està el seu president, que mos atén enseguida, perquè va i... Bueno, estarà liat. Bueno, liat no, ara ja està... Hasta la nit que comença ja tota la història, no? Mm-hmm. I a veure què mos conten avui per així, no? Voleu anar aquesta nit?
1: Claro
11: que sí.
10: Pues
11: que de una.
10: En Andrés, que es el presidente, y que nos convide. Bueno, convidad es Esteo. Hola, Andrés, ¿cómo
1: estás?
10: Hola,
1: está Andrés.
12: Hola, escolta, pero me es que convidad,
1: ¿eh? Ay. Ya pensaba yo que no va a decir, no, vosotros no vingau.
10: Yo tira. Es que convidad. Yo tira hasta en la paz de chat, ya se no, prima china.
1: ¿Qué has tirado?
12: Sí. Está bien visto.
1: ¿Y eso que he dicho en qué consistís? O sea, tú has tirado. Contamos eu, Andrés.
11: Contamos tú.
10: Tira tú.
12: A veure, això és una tradició que té el poble de Quart de fa 303 anys.
1: Acollit.
10: 300 Capicua.
12: Sí, aquest. Capicua. Enguany Capicua. A veure, es celebra una tempesta que n'hi hagué en el poble, que caigui pedra en el poble, i s'havien encomanat tots a Sant Onofre, i resulta que en el poble caigui pedra, però en els collites passa l'aigua. Tot el món associa el miracle, i la queden a Sant Onofre, i en Sant Onofre, pues, lo que n'hi havia abans no eren coets. Clar, en 1723 no hi havia coets. Hi havia pues, antorxes, torxes, en qualsevol cosa,
10: i traguen el sal. Una passeja.
12: Se li feia una professó en música, en foc, i la gent del poble. Que és el que continuem fent, tio.
10: Quin és el milagre que m'ha perdut? Quin milagre feu? Parar la pedra?
12: A veure, no, n'hi havia una sequera impressionant. Ah. Les collites seques, n'hi havia una sequera, però brutal. Vingué una tempesta molt gran, en el poble caigué pedra, la gent se va assustar, pedra. Anaven a veure els camps, i en els camps el que havia caigut havia sigut aigua, toma beneficiosa, ja. Aigua d'estat, però bona, vamos. Uh-huh. Clar, la gent, imagina't, tots eren llaures, tots eren llauraors, i clar, s'havien comparat ja a Sant Onofre, diguent, uau, mira que és Sant Onofre. I el sant va aixir, pues, en tot el bombo. Mm. El bombo que n'hi havia, pues, torxes, música, que és el que continuem fent.
1: I això se rememora avui, eh?
10: Avui, tot això, mira, el programa d'actes que tenim avui, mira, no sé si tenen coses.
12: Mira, este matí hem estat en el Molí de Vila, que és l'Auditoria Cide Quart, que se fa des de fa 24 anys un concurs poètic i pictòric per als nanos d'ací de Quart, de les escoles. Havíem repartit uns premis, ha sigut un... La veritat és que Isaac és molt xulo.
10: Fer cantera, tio. Això és fer cantera.
12: Sí, senyor.
10: Fer cantera perquè és nanos, clar, no?
12: Fer cantera, tradició. Que el nano sàpiga lo que és la tradició del poble, lo que és arrels del poble.
1: I també...
12: I ara ja...
1: Sí.
12: Digues.
1: No, que la vestimenta que porteu és la tradicional en el blusó negre, el mocador i la boineta negra.
12: Sí, senyor. Ma mare que és de paterna, ma mare diu que fem una passeja elegant.
1: Sí, la veritat és que sí, aneu molt mudats.
11: Amb estil, sempre amb estil.
12: Fem una passeja elegant, això ho diu ma mare. I res, de Sanita a les 10 de la nit, en l'ermita de Sant Onofre, diguem, però realment de la Mare de la Llum, que és la parròquia, però l'ermita de Sant Onofre, d'ahir sí, a les 10 de la nit. Mm-hmm. És primer el grup del Pare Bo, que és un grup de dorsanyes i tabals d'ací del poble, que són boníssims, molt professionals. Elles avui en passeja i després ja anem tiradors. Enguany ne són 86 tiradors.
10: Molt bé.
12: O sigui, molta gent tirant cobert. Uh-huh. Després del tiraors va Elanda, Sant Onofre, i Elanda va autoritats, poble, i enguany li toca, així enguany hi ha dos bandes, que és la Societat Artística La Unió, o sigui, La Unió, i després l'Amistat. I enguany li toca a La Unió. I darrere tanca el que és la comitiva de la passeja, la banda sinfònica de La Unió.
10: Uh-huh.
12: I això se trata. O sigui, la barreja de música, de cobert, després fem parades, fem rodes, la més important, la més, que és la que has respirat tu, Goro, que és la de la rotona que diguem, la rotona de l'aigua.
10: Sí, sí.
12: Ahí ja és espectacular. Se fa una rotona de nanos, es paren els nanos premiats en el concurs pictòric i literari. A banda, també, nanos nostres, coneguts nostres, fills nostres. Se fa una primera roda infantil i després fem la roda nostra, que és espectacular.
10: N'hi ha
12: fotos, si busqueu la primera foto que vaig dir, la rotona de l'aigua, que era la foto de 80 tios i dones tirant coets, és molt xula. I després, la pirotècnia valenciana de Llarena de Ranes, m'ho fa un espectacle en parella, en coets, aquestes bobades que dic jo que enganxen, que està molt xulo.
10: Estos lo fan bé, estos xicots ho fan bé, sí. De la valenciana.
12: Sí, quatre parets tenien enguany, però tenim quatre, a més has deixat una més.
10: De normal se tenen tres. La rotonda, l'Ajuntament,
12: la rotonda, el metro. Anem al metro, que el metro és el castell, que també dispara valenciana, sí. Que és el que patrocina l'Ajuntament, que tinc que dir que gràcies a l'Ajuntament de Quart,
10: sí,
12: la passeja del 9 de juny va avant, nosaltres som la ferramenta, els amics de la passeja són la ferramenta. Però la passeja és de l'Ajuntament, és del poble, és una passeja del poble, que gestiona l'Ajuntament i nosaltres som la ferramenta que és el que fa possible que la passeja marxa.
10: I l'altre punt quin era? Ta casa? La porta a casa de la Vall Major? No?
12: La rotona de l'aigua és ma casa, eh? Jo he vist al costat mateix de la rotona de l'aigua.
10: Ahí, el president s'ho feia la porta de casa.
12: Bueno, doncs pues, fem després del castell de Valenciana, en l'Ajuntament, o sigui, en la biblioteca, fem una nova, és una nova sorpresa, i després acabem en la porta de l'església, que és on estem, on tenim la coveta, perquè el llarg on estem, li diguem la coveta, perquè si sapiaos, Sant Onofre, l'Anda de Sant Onofre sempre una coveta, sí. I li sempre diguem que Sant Onofre està dins de la coveta. I nosaltres hem agafat aquest nom, i allà on estem, diguem la cometa.
10: I horchate rosquilletes de matinà, ja, ja dormir.
1: Ai, que bo.
12: Sí, senyor, s'acaba, l'última hora.

0: Este domingo, toros en Apunt. Desde la Plaza de las Ventas, corrida de beneficencia con Talavante, Víctor Hernández y Roca Rey. Con toros de la ganadería Victoriano del Río y Cortés. La Feria de San Isidro en directo a las 7 de la tarde en Apunt.
1: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
2: El sindicat sotmetrà avui a debat el document d'educació que recull la proposta d'acord per a posar fi a la vaga indefinida. L'han rebut fa uns minuts. Un document que van a presentar als seus afiliats per a replegar possibles millores de cara a la mesa de negociació del proper dijous. Mentre esperen, avui les mobilitzacions han estat a Alacant i a Castelló. Els contarem este i altres assumptes que són notícia a la Comunitat Valenciana. Ho farem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. Els sindicats educatius acaben de rebre el document de la proposta d'acord amb la conselleria per a que els seus afiliats puguen analitzar-lo i debatre-lo. També volen fer una consulta sobre com continuaran les mobilitzacions fins que s'aconsegueix que arribarà un acord que desconvoque la vaga indefinida que dura ja 5 setmanes. Núria Moreno.
3: La conselleria i els sindicats s'han emplaçat a una nova mesa negociadora este dijous. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, espera que es continue dialogant per a desbloquejar, diu, la protesta.
4: Si tots tenim l'educació com la primera qüestió, té que ser fàcil arribar a un acord. Es poden fer millores, es poden matisar qüestions, evidentment. Ahir va ser una jornada maratonana de diàleg, d'enteniment, i jo que convide que totes les parts seguisquen en aquesta línia.
3: Pel que fa a Comissions Obreres, ha convocat ja una assemblea esta vesprada amb els afiliats a les 4:30.
2: I la coordinadora d'assemblees docents també ha expressat la seva preocupació per aquestes negociacions a la Conselleria d'Educació, Ramon Pérez.
5: El col·lectiu assegura que hi ha discrepàncies importants entre les xifres presentades per la Generalitat i les dels sindicats sobre el cost de mesures plantejades. Per això reclama a la Conselleria més transparència. Sentim una de les seues portaveus.
6: Parlem de la voluntat política de mobilitzar recursos, de continuar reclamant a l'Estat fons que corresponen al poble valencià i de destinar-los a atendre reivindicacions que continuen pendents, com la recuperació del poder adquisitiu, la millora de les plantilles o una reducció efectiva de les ràtios.
2: I les protestes d'educació avui s'han traslladat a Castelló i Alacant. Precisament este matí la

0: Plataforma en Defensa per l'Ensenyament Públic de la Marina Baixa ha convocat una manifestació a Benidorm. Onda Cero, Marina Baixa, Esperanza Gallego.
1: La manifestació partia del parc de Folletes amb l'objectiu de passar per alguns dels carrers més cèntrics de Benidorm. Però com es comenta el docent Eduardo Alcoriza Domínguez de l'IES Bernat de Sarrià, això no ha succeït i ha tingut que transcorrer també per alguns carrers secundaris de la ciutat de Benidorm.
2: Entonces ha habido determinados tramos en que ha sido un poco una pena porque no, la policía no ha accedido a que pudiésemos recorrer, digamos, el centro del pueblo para poder acercar las reivindicaciones a las familias de aquí de la ciudad, que es nuestro objetivo principal.
3: Queremos visibilidad, en Benidorm somos una capital turística.
1: La manifestació a Benidorm, per ser una destinació turística nacional i internacional, buscava traspassar fronteres i que s'escoltaren més enllà de l'àmbit local o autonòmic.
0: Unes protestes dels docents que continuen recaptant suports. Primer, els treballadors de Renfe, metges, també les AMPES i els procuradors. Avui han sigut els bombers del Consorci Provincial de Castelló els que han protagonitzat esta protesta junt als docents. Juanjo Tobar.
4: Els dos col·lectius demanen a l'administració que no deixen morir els serveis públics. Ho deia Onda Cero, Daniel Diago, bomber i portaveu d'UGT.
5: Estem parlant d'educació i estem parlant d'emergències. És que són pilars fonamentals d'aquesta societat. I en aquest moment els dos col·lectius estem abandonats de la mà de Déu. Entonces no té ningú sentit.
4: La Plataforma per l'Ensenyament Públic ha convocat demà a les 7 de la vesprada una manifestació per Castelló per a demanar que es resolga el conflicte i que els diners que no rebrà el professorat per fer vaga es revertisquen en l'educació.
0: Per cert que la Mesa de les Corts ha decidit no aportar a la Fiscalia les 3 docents que van protestar durant el ple del passat 21 de maig, al qual van assistir convidades per compromís, encara que sí se'ls prohibeix l'accés al Parlament. Ho acorda avui la Mesa, en la que tenen majoria PP i Vox, després d'analitzar l'informe dels serveis jurídics de la casa.
6: En una resolució insta els grups que instruïsquen a les persones que conviden que respecten les institucions i no provoquen desordres públics. El que va ocórrer en eixe ple, recordem, marcat per la vaga docent, és que les 3 professores, des de la bancada superior de convidats en l'hemicicle, van cridar consellera dimissió dirigint-se a Carmen Ortí. A més, van llançar cap als escons dels diputats bitllets falsos amb les cares d'Ortí del president Pérez Llorca i un jupetí amb el lema «Docents en lluita».
0: La jutgessa que instruís la causa penal per la gestió de la Dana ha tornat a preguntar a l'expresident de la Generalitat, a Carlos Mazón, si aportarà de manera voluntària els missatges i telefonades que va intercanviar el dia de les inundacions una vegada que s'ha acceptat la seva personació en la causa.
7: A més d'oferir-li declarar voluntàriament com a testimoni fins a 3 ocasions, la magistrada li va preguntar si aportaria eixa documentació. També les factures corresponents als llistats de telefonades. El seu advocat va alegar que estava a l'espera de conèixer el pronunciament de l'audiència, que ja s'ha produït. D'ahir esta petició d'ara. En cas que voluntàriament ho aporte, la jutgessa ha ordenat ja la lletrada del jutjat de Catarroja la seva anàlisi.
0: I el Comitè de Drets i Garanties del Partit Popular Valencià decideix avui si suspèn de militància Jorge Beiber, actual director general de Transparència, després de la seva imputació en el cas Assut.
6: El president de la Generalitat i líder del partit en la comunitat, Juanfran Pérez Llorca, assegura que esperarà el seu dictamen i que en qualsevol cas s'aplicaran els estatuts del partit sense cap excepció.
8: Pero lo lógico es que eso se lo suspenda de militancia en el Partido Popular, siempre respetando la presunción de inocencia hasta que se confirmen si esos hechos pues son así o no lo son.
6: A Beiber, que va ser regidor d'Urbanisme durant el govern de Rita Barberà amb el PP a l'Ajuntament de València, se l'investiga en el marc del cas Assut per presumptes mossegades a canvi d'adjudicacions d'obra pública en el consistori per part d'empreses adjudicatàries que haurien fet factures fictícies.
0: Per cert que el president de la Generalitat també ha defensat avui l'actuació de la Ciutat de les Arts i les Ciències, que depèn de l'administració autonòmica respecte a la cancel·lació de la segona jornada del Festival de les Arts dissabte passat a València. El que va fer CACSA va ser, diu Pérez Llorca, respetar la llei.
8: Lo que hay es que respetar las resoluciones judiciales y hay que respetar las leyes, ¿no? Y eso es lo que ha hecho la Generalitat Valenciana. Estableció unas medidas correctoras, tenían que cumplir unos parámetros y luego lo que pasó es que el siguiente día recibimos un requerimiento por parte del Ayuntamiento de Valencia que pedía la suspensión inmediata de esa actuación y nosotros cumplimos la resolución.
0: En pàgina de successos, la Guàrdia Civil investiga si el cadàver trobat este dilluns en el mar, en el mar per 2 practicants de pàdel surf en una zona pròxima al canal de la Mata, al nord de Torrevieja, podria procedir d'una pastera. Onda Cero, Vega Baja, Esther Sánchez.
9: Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guàrdia Civil que iniciaron la investigación para esclarecer los hechos e identificar a la persona fallecida, aunque fue un agente de la policía local quien extrajo del agua el cuerpo en avanzado estado de descomposición. Federico Alarcón es el concejal concejal de emergencias.
10: Al parecer es un inmigrante subsahariano que posiblemente ha venido en patera y ha debido de ser

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30, avui és dimarts 9 de juny i arrenquem, ja saben, la programació regional. Avui, excepcionalment, és dimarts, però obrirem les portes del Rebost perquè, ja saben, a partir del dijous comencem programació especial en aquest espai de 2:30 a 3 pel Mundial. Així que volíem aprofitar per a contar-los una cosa molt interessant, que és la mostra de cuina marinera de la Vila Joiosa. A més, parlarem de projectes interessants amb Caixa Popular i Núria Moreno i molt més en el programa que arrenquem ja fins les 3 de la vesprada, però ja sabem, primer que res, ens fiquem un poc al corrent de tot la, de tota l'actualitat informativa. Amparo Piqueres, molt bona vesprada.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada. Sí, anem a fer un repàs d'aquesta actualitat d'avui dimarts. Els sindicats educatius acaben de rebre el document de la proposta d'acord amb la conselleria per a que seus afiliats puguen analitzar-ho i debatre-ho. També volen fer una consulta sobre si continuaran les mobilitzacions fins que s'aconsegueix que arribarà un acord que convoque la vaga indefinida que ja dura 5 setmanes. La conselleria i els sindicats s'han emplaçat, recordem, una nova mesa negociadora. Este dijous el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, espera que es continuï dialogant per a desbloquejar la proposta.
3: Si tots tenim l'educació com la primera qüestió, té que ser fàcil arribar a un acord. Es poden fer millores, es poden matisar qüestions, evidentment. Ahir va ser una jornada maratonana de diàleg, d'enteniment, i jo que convide que totes les parts seguisquen en aquesta línia.
2: Comissions Obreres ha convocat una assemblea ja per a esta vesprada a les 4:30 i la coordinadora d'assemblees docents també ha expressat la seva preocupació per aquestes negociacions amb educació. El col·lectiu assegura que hi ha discrepàncies importants entre les xifres presentades per l'administració autonòmica i les dels sindicats sobre el cost de les mesures plantejades. Protestes educatives que avui s'han traslladat precisament a Castelló i Alacant. Este matí la plataforma en defensa de l'ensenyament públic de la Marina Baixa ha convocat una manifestació a Benidorm, mentre que unes protestes

aquestes dels docents que continuen recaptant suports en Castelló. Primer van ser els treballadors de Renfe, també els metges, les AMPES i els procuradors. I avui, ahir a Castelló, han sigut els bombers del Consorci Provincial que han protagonitzat junt als docents esta protesta.

0: és per compromís, encara que se'ls prohibeix accedir al Parlament. Parlarem també que la jutgessa que instruís la causa penal per la gestió de la Dana ha tornat a preguntar a l'expresident Carlos Mazón si aportarà de manera voluntària els missatges i telefonades que va intercanviar el dia de les inundacions una vegada que s'ha acceptat la seva personació en la causa. Mentrestant, el Comitè de Drets i Garanties del PP València també decideix avui si suspèn de militància Jorge Beibel, actual director general de Transparència, després de la seva imputació en el cas Assut. El president de la Generalitat, Juan Frat Pere Llorca, també ha defensat avui l'actuació de la Ciutat de les Arts i les Ciències, que depèn de l'administració autonòmica respecte a la cancel·lació de la segona jornada del Festival de les Arts dissabte passat a València. Estes notícies i altres esta vesprada en la brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez Begoña.
1: Viva la vida, una de les frases més icòniques de Frida Kahlo, cobra vida en una exposició que aplega per primera vegada a València i que mostra una faceta totalment diferent de l'artista mexicana Andrea Gut. Bona vesprada.
2: Bona vesprada, companya. Sí, Frida Kahlo by Woman Experiences aterra avui al Saló Noble de l'Ateneu Mercantil de València de la mà del Teatre Olímpia, combinant fotografies, cartes manuscrites, peces originals, recursos audiovisuals i sobretot teatre per a descobrir la dona que hi havia darrere de la icona. Després de passar per més de 20 ciutats i rebre més de 500.000 visitants, la mostra arriba amb l'objectiu d'oferir una mirada més humana i íntima de l'artista, segons ens ha contat allí mateix, a l'Ateneu Mercantil de València, Mairen Muñoz, directora artística i actriu del projecte.
3: Es una exposición completamente emotiva. Queríamos lograr quitar las capas superficiales de Frida Kahlo, ¿no? Todos conocemos quién es Frida Kahlo, todos sabemos esos dolores que tuvo con su pareja, esos desamoríos que tuvo, pero queríamos que fuera algo entender a la figura, entender a la mujer y entender a la persona, cómo empezó, cómo fue su vida con su familia, cuáles fueron las primeras veces que cogió esas pinturas y empezó a pintar y cuáles fueron sus miedos también, porque todos tenemos miedos y cómo es la forma de superarlo, cómo ha llegado una mujer en un barrio de Coyoacán, siendo de familia completamente humilde, a ser un icono mundial.
2: Bueno, la experiència destaca per aquesta combinació de diferents formats que permeten al visitant acostar-se a la seva història des de moltes perspectives. La idea de teatralitzar la proposta va eixir d'aquesta voluntat de donar a conèixer l'objectiu número 5 de les Nacions Unides, que és la igualtat de drets entre l'home i la dona, amb una figura artística coneguda com és Frida Kahlo. I tot va partir d'unes cartes d'un col·leccionista privat inèdites que mai havien eixit de Ciutat de Mèxic, i com que Frida era un artista de cap a peus, van decidir que tot això havia d'estar conduït per artistes, en aquest cas actors.
3: Ella fue artista y tenía que estar manejado por artistas. Y en este caso actores, ¿no? Pues que te guíen a la emoción. Pero luego hay artistas en todo lo que hay en esta exposición. Hay un dramaturgo que ha hecho los guiones de la experiencia y de los vídeos. Hay una persona que se ha dedicado a hacer la música, un compositor. Hay un doblaje de una actriz mexicana que son la de los vídeos. O sea, todo lo que rodea son gente artista como Frida Kahlo. Y nos parecía muy importante para llegar a esta emoción y para llegar a entenderla, para que te lleves pues el corazón lleno cuando salgas de esta exposición.
2: A més, tots aquests diàlegs que ens conten aquestes paraules que ens diuen els actors són paraules dites i pensades per Frida, extretes d'aquests diaris i documents inèdits.
3: Todo lo que escuchas desde que entras es Frida hablándote a ti. Entonces, bueno, es como si hubieras pasado una hora de coach con Frida contándote que tú puedes superarlo. Ella pudo, vais a ver en esta experiencia pues todo lo que tuvo que pasar, que no fue poco, lamentablemente, pero sin embargo siguió hacia adelante y hoy es quien es Frida Kahlo, ¿no? Es conocida hasta en el último rincón del planeta.
1: Així és.
2: Bueno, és una exposició poc usual i Mairen ens assegura que la gent se'n va molt sorpresa d'aquell lloc i sobretot amb ganes de saber més de Frida Kahlo i d'algunes figures també molt importants de l'exposició, com són Guillermo Kahlo, que és el pare de Frida Kahlo i un dels amors de la seva vida, com ens conta al final la pròpia Frida en aquesta exposició, una proposta cultural que convida a redescobrir Frida Kahlo des d'una perspectiva diferent i molt, molt pròxima, i que tenim ja de ja a València, la Teneu Mercantil, a partir d'avui, 9 de juny.
1: Doncs moltíssimes gràcies per la informació, per la proposta, Andrea, no ens ho perdrem.
2: Gràcies a tu.
1: Fem pauseta i continuem.
4: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para

0: I no, avui no és divendres, però ja que, com saben, a partir de dijous ja emetem en este espai de 2:30 a 3 un especial pel Mundial, doncs hem decidit adelantar un poc el que és el rebost, que ja no tornarem a obrir les portes d'aquest rebost de la Comunitat Valenciana fins a setembre. Teníem que fer-ho avui, sí o sí, perquè el que els anem a contar no s'ho poden perdre. 26 mostra de cuina marinera de la Vila Joiosa, com no anàvem a fer un paronet en este programa per a poder obrir les portes d'este rebost del Mediterrani que té de producte, de productes, diria jo. Marta Llinares, bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Begoña, què tal?
0: Productes del nostre Mediterrani, cuinat pels nostres chefs. Oh, quina meravella.
1: Així és. Això són els dos ingredients fonamentals de la mostra de cuina marinera de la vila. El producte fresc, el que arriba cada vesprada a la llotja de la Vila Joiosa, i a més les mans dels chefs.
0: Exacte.
1: I dels cuiners i cuineres dels restaurants de la nostra ciutat, que posen en valor el producte i a més també posen en valor el patrimoni, el riquíssim patrimoni gastronòmic que té la vila en quant a receptes tradicionals, que algunes van actualitzant-se, altres en versions tradicional, però ahí veiem eixa maestria dels chefs.
0: Doncs si et sembla, anem a parlar-ho, no?, amb Rosa York, la regidora, precisament, per a que ens conte tots els detalls. Rosa, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, com esteu?
0: Molt bé, amb ganes de descobrir alguns detalls del que és esta mostra, que comença pues, ja de ja, no?, el 8 de juny, és a dir, ja ha començat fins al 14 de juny. Conta'ns un poc sobre esta nova edició.
2: Bueno, pues és una edició que sí que és veritat que és la número 26, però enguany és especial perquè per primera vegada està organitzada per la nova associació de restaurants de la vila, que es diu Vila Gourmet, i estem molt contents perquè, bueno, pues la faena, si estem rodejats de grans professionals com els que tenim en la restauració en la vida, pues segur, segur que hi serà tot de categoria.
1: Són, bueno, pues en restaurants que any a any no van superant-se, Rosa, i mostrant el que ofereixen cada dia a tots els comensals, a tots els clients, però també que veuen en la mostra, bueno, pues un espai perfecte per a mostrar també pues receptes novedoses, no?, i un poc distintes i més elaborades, podrien dir.
2: Ai, sí, és, Marta, com dia Begoña abans, pues lo que fem al final és promocionar el nostre producte estrella, que és el producte de la cofradia de pesca de la vila, producte quilòmetre zero, que poden, la gent pot trobar-lo tant al mercat com a la pròpia llotja, i després el saber fer de tots els professionals que estan darrere dels fogons dels restaurants, que combinen el producte, combinen la tradició i combinen també pues, les tècniques i les novetats

0: de la cuina que fan que este tipo de evento pues siga molt atractiu pues per a poder sentar-se i disfrutar d'un dinar o un sopar així en la vila.
1: Clar. De fet, els menús que ja tenim un poc entre mans per a decidir o anar provant-los tots, si volem, compten dels entrants, dels principals i dels postres. Per exemple, ve comprar sí que tots els seus plats, per exemple, amb eixa tollina, gamba blanca, navaixes, cigales, el principal, el polp, el postre, xocolates, vilers... És a dir, tot un compendi, una experiència en si, no?, de gaudir de la gastronomia, dels productes locals i com estan cuinats per eixos xefs. No sé si tu has pegat una miradeta, Rosa, per tots els menús. Difícil d'elecció, no? Però tenim molta varietat, això sí.
0: Molt difícil i molts poques dies per tota l'oferta que hi ha. Però, bueno, ahí sempre quan arriba la mostra, pues t'entren ganes de anar a lo segur, que és el que més coneixes, però també és una bona oportunitat esquadrinyant una miqueta els menús que han preparat pues de intentar descobrir noves coses, noves propostes, i jo crec que està tot molt equilibrat entre, com dia, el producte, la tradició gastronòmica vilera i les mans dels nostres xefs. Mm-hmm.
2: Rosa, parlem evidentment con dia Begoña, no?, de tots aquests productes de la llotja, no?, la varietat evidentment de peix és total, no?, com eixa, tota aquesta varietat que cada dia arriba de la mar, però hem de destacar aquesta gamba blanca de la vila que torna a ser quasi protagonista també en tots els menús.
0: Així no és, la gamba blanca és un producte que pues s'agarra molt així i té una qualitat increïble. I és, a més, un producte molt versàtil que pues, des de fer-la quasi crua fins en arròs, tens moltíssimes possibilitats d'afegir-la a qualsevol recepta. I continua sent, i jo crec que seguirà sent com el producte estrella de la mostra.
1: M'encanta perquè estic veient les propostes, clar, a mi ja a aquestes hores a més em fa la boca aigua, perquè, per exemple, tenim també els productes, però tractats, com dèiem, per eixos cuiners, per exemple, la proposta de Kiyomu Izakaya, que ja hem parlat en ells en alguna ocasió, Marta, pues més enfocada a eixe estil més japonès, no?, en una adaptació del producte que tenim ací, o altres propostes pues més, pot ser més clàssiques o més tradicionals, com puga tindre el Hogar del Pescador o Casa Marta, no? Quants són en total i sobretot pues, quines varietats podem tindre, no?, en les mans de cada xef?
0: Aixina és, al final tenim pues 11 propostes que jo crec que és un abanico que mostra molt bé el que és la cuina ara mateix a les propostes de restauració en la Vila Joiosa, i van des de, pues, recorda aixina de memòria, des del restaurant Cabanón en la platja,
1: sí,
0: en proper de les casetes de colors d'ahí de la platja centre, de la platja centro, Can Marta de Roca dins del casc històric, Made, Hogar del Pescador, el restaurant del Club Nàutic en la zona del port, el Pòsit, el Kiyomu, este japonès que ja és molt conegut en el voltant del mercat, el Som de Mar en la zona de l'Arsenal, la Taverna Marinera 314 en l'Avinguda del Port i el Trèvol, que està en la zona de la platja del Torres.
1: Vaja, que és una gran oferta la que tenim, i en diferents llocs de la ciutat.
2: Això és, a més, anava a destacar això, que a més de l'oferta gastronòmica, que ja és significativa, quan puguen fullejar els menús, els nostres oients ho comprovaran, i si els poden tastar ja molt més, evidentment, ho comprovaran millor, però hem de dir que també els llocs on estan aquests restaurants, jo crec que tots ells tenen encants, són enclaus privilegiats de la vila, tant la part, els restaurants que estan en la zona del Port Pesquer, com els de la platja Centre, no?, inclús el de Roca, que està dins d'una muralla renaixentista, i a més el Trèvol, també en una platja paradisiaca. Rosa, jo crec que estaràs d'acord amb mi que també els llocs són privilegiats, no?
0: Sí, la veritat és que si desplegues el mapa tenim cada uno en un puesto ideal i també, pues, molt bonico també de descobrir, no?
1: Mm-hmm. Així és, doncs, Rosa Llor.

0: Històries a Maxen de Poble Menut.
1: A l'interior de Castelló, a Vall d'Almonacid, una jove de 23 anys està intentant canviar la manera com entenem el món rural. Es diu Paula

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: El PP obre expedient a Jorge Bellver, que és l'actual director general de Transparència de la Generalitat. Ho fa després que l'Audiència de València hagi confirmat en les últimes hores la seva imputació al cas Assut de corrupció política. El PSP de PSOE demana ara que siga cessat també del govern valencià. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Actualitzarem, com és costum ja, tot sobre la vaga educativa. El ministre de l'Interior, per cert, acaba de referir-se al brutal espentó contra el terra que un policia va propinar a una manifestació.

0: manifestant. I els esports molt pendents de l'Almeria-Castelló, duel decisiu per als orelluts. El control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. En un impàs, podríem dir, ens trobem ara mateix pel que fa a la vaga educativa indefinida, un impàs entre el preacord d'ahir entre sindicats i Conselleria d'Educació i la jornada de dijous, que és per a quan s'espera la següent mesa de negociació amb el sí o amb el no del professorat a eixos punts. D'entrada, les entitats sindicals han rebut avui l'últim document amb les propostes de la Generalitat per a que els seus afiliats, els seus simpatitzants, puguen analitzar i debatre'l. També volen fer una consulta sobre com continuaran les mobilitzacions fins que s'aconseguisca arribar a un acord que desconvoque la vaga indefinida, que recordem dura ja 5 setmanes. Amparo Piqueres.
1: La Conselleria i els sindicats s'han emplaçat a una nova mesa negociadora este dijous. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, espera que es continuï dialogant per a desbloquejar la protesta.
2: Si tots tenim l'educació com la primera qüestió, té que ser fàcil arribar a un acord. Es poden fer millores, es poden matisar qüestions. Evidentment, ahir va ser una jornada maratonana de diàleg, d'enteniment, i jo que convide que totes les parts seguisquen en aquesta línia.
1: La majoria sindical d'este PB, Comissions Obreres i UGT mantindran la consulta oberta durant 24 hores perquè es pronuncien sobre el seu contingut i sobre la vaga.
0: El professorat, mentrestant, es manté al carrer avui dimarts, per exemple, a Benidorm, per a fer-se vore davant el veïnat internacional en una manifestació amb algun incident organitzatiu. Onda Cero, la Marina Baixa, Esperanza Gallego.
3: La manifestació partia del parc de Folletes amb l'objectiu de passar per alguns dels carrers més cèntrics de Benidorm. Però com es comenta el docent Eduardo Alcoriza Domínguez de l'IES Bernat de Sarrià, això no ha succeït i ha tingut que transcorrer també per alguns carrers secundaris de la ciutat de Benidorm.
4: Entonces ha habido determinados tramos en que ha sido un poco una pena porque no, la policía no ha accedido a que pudiésemos recorrer, digamos, el centro del pueblo para poder acercar las reivindicaciones a las familias de aquí de la ciudad, que es nuestro objetivo principal.
5: Queremos visibilidad, en Benidorm somos una capital turística.
3: La manifestació a Benidorm, per ser una destinació turística nacional i internacional, buscava traspassar fronteres i que s'escoltaren més enllà de l'àmbit local o autonòmic.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de referir-se a eixe espentó contra el terra que un agent de la Policia Nacional va propinar fa només uns dies a una manifestant davant la Conselleria d'Educació. És la primera vegada que es pronuncia públicament. El ministre parla d'un fet reprobable, però puntual.
6: Un colectivo formado por decenas de miles de personas en el que también pueden aparecer comportamientos puntuales que no se corresponden con lo que se espera de ellos. Comportamientos puntuales, vuelvo a decir, puntuales que cuentan con nuestro rechazo y para los que existen mecanismos oportunos para poder actuar.
0: L'altra notícia del dia, que és a més d'esta vesprada, l'avançàvem en titulars, passa pel PP. El Partit Popular ha obert expedient a Jorge Bellver, que és l'actual director general de Transparència de la Generalitat, després de confirmar-se la seva imputació al cas Assut de corrupció política. S'hauria beneficiat Bellver de mossegades a canvi d'adjudicacions d'obra pública quan era regidor d'Urbanisme amb Rita Barberà a l'Ajuntament de València. El president de la Generalitat i líder del PP a la comunitat, Juanfran Pérez Llorca, veu esta obertura d'expedient com una conseqüència lògica.
2: Pero lo lógico es que eso se lo suspenda de militancia en el Partido Popular, siempre respetando la presunción de inocencia, hasta que se confirmen si esos hechos pues son así o no lo son.
0: El Partit Socialista veu bé la suspensió de militància de Jorge Bellver, però ho considera insuficient. El seu síndic, José Muñoz, demana a Pérez Llorca que el cese també com a director general de Transparència de la Generalitat.
7: Lo que es malo para el Partido Popular y por eso se le suspende de militancia sí que es bueno para los valencianos y por eso se mantiene en el Consell. No tiene ningún tipo de lógica política, ¿no? Por tanto, entendemos que lo siguiente que hará Pérez Llorca será cesarlo como director general.
0: La jutgessa de la Dana ha tornat a preguntar l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, si aportarà voluntàriament els missatges i les telefonades que va intercanviar el dia de la barrancada una vegada que s'ha acceptat la personació de Mazón a la causa judicial. Demà dimecres declararà al jutjat la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, també consellera de Serveis Socials. Les associacions de víctimes han anunciat ja una concentració coincident amb l'entrada de Camarero al jutjat. Per cert, que el govern central ha anunciat avui que concedirà la Creu d'Or de l'Ordre Civil de la Solidaritat Social als serveis socials municipals de les localitats ubicades a la

0: zona zero de la catàstrofe.
1: Fer vida al carrer, les terrasses, baixar al parc, preferir l'horari d'estiu, són coses molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar llaunes, brics i envasos de plàstic en el groc, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
2: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
0: Són les 7:26. La Conselleria de Sanitat ha presentat avui el nou sistema públic d'entrega a domicili dels sensors i del material de monitorització de glucosa per als pacients amb diabetis, que són uns 27.000 en esta situació, que ara podran, per tant, ser tractats a casa sense acudir al centre de salut. Es tracta d'un servei propi, no externalitzat i dotat amb 38 milions d'euros. El conseller Marciano Gómez explica que este dispositiu vindrà acompanyat de més millores.
3: Pero además, esta edad de ingeniería, vamos a hacer formación en educación diabetológica a los pacientes. Pero además, también está constante y permanentemente conectado con los sistemas informáticos de los equipos, tanto de atención primaria como de endocrinología, del Sistema Valenciano de Salud, para que en cualquier momento el médico de equipo de atención primaria o el endocrinólogo pueda saber cuál ha sido la trazabilidad de la glucemia en el paciente.
0: Ja contarem a la brújula d'ahir ixes boies antimeduses dissenyades per un equip d'investigadors de la Universitat d'Alacant. Ho contarem ràpidament, de manera curta i amb poc de temps, i per això, per explicar-ho com cal, tenim avui al telèfon César Bordeore, és professor del Departament d'Ecologia de la Universitat d'Alacant i, a més, codirector de la Càtedra del Mar de la Universitat d'Alacant i la Politècnica de València. César, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
0: Nosaltres, César, ho simplifiquem com a boies antimeduses, però de què es tracta realment?
4: Realment és un dispositiu, que és un generador de camps electromagnètics, per a aconseguir un canvi en el comportament de les meduses quan s'apropen a aquest camp electromagnètic que nosaltres generem, que està dissenyat a postres per a modular la natació de les meduses.
0: Visualment, César, com és? És a dir, s'assembla, per exemple, a les boies grogues que limiten la zona de bany?
4: Sí, o... de fet, sí. Hi ha alguns mitjans de comunicació que ens han demanat una foto de la boia. Clar, la boia, l'exterior pot ser qualsevol tipus de boia comercial. Nosaltres el que tenim és una electrònica BIM. Aquesta electrònica són unes bobines. Unes bobines és com si fos... alambre de cobre, uh-huh. Fil d'alambre de cobre, que està a l'igual des d'un cilindre i segons el número d'espires que té, de voltes que té, el grossor, podem aconseguir aquesta alteració de comportament que és el que busquem.
0: M'agradaria que enfatissarem, sobretot, César, en que no els causa cap tipus de mal a les meduses, no? No experimenten dolor ni res, no?
4: No, simplement... No, l'equivalent seria... Imagina que estàs... de fet, sí que s'utilitza... per a que no vagin, no sé, gavines a algun lloc, no? I se fa un soroll, o fins i tot alguns ultrasons en alguns insectes. En aquest cas no és un ultrasó, sinó és un camp electromagnètic, que aquests animals són capaços de detectar-los. No els agrada per lo que fora, i o bé paren de pulsar o bé naden més de pressa, i si aconseguim que paren de pulsar, el que passa que les meduses o se'n van cap al fons o se'n van cap a la superfície, segons la flotabilitat que tinguin en aquest moment. Aleshores les eliminem de la columna d'aigua, no? Ja no estan entremig que bé ens poden picar o bé poden ser absorbides per una planta industrial que necessita aigua de la mar per a refrigerar, com pot ser una central tèrmica, una desaladora o una central nuclear.
0: I un altre dels avantatges que assenyaleu és que es tracta d'un dispositiu, aquestes boies, barates, podríem dir, no? I de fàcil manteniment.
4: Home, el preu de mercat no en tenim, perquè no es falta aquesta fase industrial, però quan tinguem la fase industrial en uns mesos ja sabrem el preu per unitat o segons l'instal·lació com siga, etc.
0: I ja per acabar, César, esta línia d'investigació acaba així o continua? És a dir, doneu per acabat el disseny d'aquestes boies o penseu ara, no sé, en possibles millores futures?
4: Continua. De fet, continua per una banda... una qüestió estrictament biològica, és per què una medusa és capaç de detectar aquest camp electromagnètic, i com afecta la seva natació, per què, aquesta part biològica no s'ha estudiat mai, i després una part de ciència aplicada a què infraestructures i a què usos humans se podria utilitzar baix de mar, no?
0: Doncs és un dispositiu nou, innovador, que du la signatura de la Universitat d'Alacant i també la de la Politècnica de València. Hem parlat amb César Bordeoere, és professor del Departament d'Ecologia de la d'Alacant i codirector de la Càtedra del Mar amb la Politècnica. Gràcies, César, per estos minuts. Amb molt
4: gràcies a vosaltres. Només comentar que l'altre codirector de la Politècnica de València és Jaime Lloret, és especialista en tecnologies i en telecomunicacions.
0: Ahí queda també ixe nom. Gràcies, César.
4: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Un jutjat d'Oriola ha imposat una pena de 5 anys d'expulsió del territori nacional a l'home que va matar fa poc a patades el gat de la seva parella al mig del carrer. Ja va ser condemnat per violència vicària i per maltractament animal. Onda Cero al Baix Segura, Esther Sánchez.
5: Según ha informado la Policía Nacional, este hombre ha sido detenido tras conocerse la sentencia este lunes, de modo que se procederá a su traslado a Colombia, su país de origen, en las próximas horas. Los hechos ocurrían el pasado mes de abril, cuando el varón de 29 años pateó hasta causarle la muerte al gato de su pareja en la calle Jacarilla de Torrevieja. La mujer interpuso una denuncia por violencia vicaria, es decir, la que es ejercida contra los seres queridos de la víctima para causarle el máximo daño, en este caso, un animal de compañía.
0: I l'incendi d'un camió frigorífic ha obligat a tallar este migdia l'AP7 al seu pas per Sagunt en direcció Castelló durant unes 2 hores. Les flames han acabat pràcticament amb tot el vehicle i no hi ha hagut, això sí, cap dany personal. L'autovia ha sigut reoberta 2 hores després i es pot circular per ella amb normalitat ja. Esports en clau valenciana amb Sergi López. Hola, Sergi, bona vesprada.
6: Què tal? Bona vesprada, Ramon.
0: Molt pendents avui del Castelló, sí? Que avui no ascendirà, veurem si ho farà, però de moment avui té un partidàs contra l'Almeria.
6: Sí, bé, t'ho ha xivat ahir Eduardo Esteve. Sí, correcte, a la informació. Sí, estem molt pendents del Castelló. L'equip de Pablo Hernández que juga avui a les 9 davant l'Almeria. Anem a veure si poden fer bo aquest empat amb el gol de Vigarni, però han de guanyar l'Almeria. És un partit complicat i si guanyen accedirien evidentment a la final d'aquest playoff d'ascens per estar a la màxima categoria. L'última hora de Castelló ens la conta com sempre Víctor Frank. Què tal? Bona vesprada.
7: Sergi, què tal? Bona vesprada. I és que després de l'empat a 1 del passat dissabte en l'estadi municipal de Castalia no li val altre resultat que no siga la victòria a l'equip de Pablo Hernández per tal de poder estar en la final per a l'ascens a la primera divisió. No s'esperen canvis en un conjunt a l'Albinegre que estarà recolzat per vora 500 aficionats que han viatjat des de la capital de la Plana per estar junt amb l'equip aquesta nit en Almeria.
6: Gràcies, Víctor. Farem força, evidentment, per a que els orelluts estiguin la pròxima temporada a la màxima categoria i veure ixe duel, Castelló-Vila-Real.
0: És que seria que brutal,
6: Des de la temporada 80... Pam-pam, orelluts, sí. Des de la temporada 80-81 no estava el Castelló a la màxima categoria. Fa molts anys que no està el Castelló a primera divisió i seria un duel molt xulo, a la província
0: brutal.
6: De Castelló. Pendents també estem del bàsquet. Això serà demà, però avui han parlat Sergio de la Rea i Pedro Martínez, el millor jugador de la temporada, que és Sergio de la Rea. Parla així del partit que demà juga València Bàsquet a les 8 davant el Joventut de Badalona. Són les semifinals del playoff. Al millor de 5, demà s'obre aquesta eliminatòria de semifinals. Sergio de la Rea.
8: Bueno, sí que es verdad que podemos ser previsibles en cierta manera, pero eso también es un arma porque creo que de esta forma también podemos potenciar nuestras habilidades lo máximo posible y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, potenciando nuestras ventajas e intentando minimizar todos los errores que hemos ido teniendo a lo largo de la temporada para llegar a la mejor forma posible a este final de tramo.
6: I anem a veure com arriba València Bàsquet. El que sí te puc assegurar és que l'ambient va ser de dia gran. No sé si acabarà omplint-se el Roig Arena, però sí que te puc dir que l'ambient va ser de dia important per a València Bàsquet. Anem a veure si aconsegueixen omplir ese Roig Arena. Són 15.600 espectadors. Ja s'ha aconseguit en diverses ocasions i, evidentment, és un dia per a intentar buscar un nou ple. Divendres és el segon partit, després la sèrie ja viatja a Badalona. L'última hora en la capital il·licitana en Elx, ens l'acosta el nostre company Felipe Canals. Què tal? Bona vesprada.
9: Buenas tardes. El futbolista del Elche, Buba Sangaré, ha sido citado por la selección española sub-19 para la prelista del europeo. Aspira el lateral derecho, recién firmado en propiedad hasta 2031 con el club franjiverde, a estar en la lista definitiva para el campeonato. Si lo está, todo apunta a que iniciará la pretemporada a las órdenes del entrenador.

0: Gràcies, David. Canvis, per tant, a l'entitat herculiana. Anem a veure com afronten la pròxima temporada amb l'objectiu, novament, de l'ascens. Anem a veure si ho aconsegueixen.
1: Doncs pendents avui del Castelló i demà ja ho estarem del València
0: Bàsquet. Setmana de bàsquet, també de play-offs, evidentment, d'ascens a la màxima categoria. Setmana d'esport, en directe.
1: Sí, gràcies, Sergi. Adéu.
0: Adéu.
1: I poques novetats, un dia més pel que fa a la informació de l'horatge. Ací, a casa nostra, els núvols de primera hora del matí han acabat a poc deixant pas a un cel menys nuvolós al territori. Descens a més de les temperatures màximes, encara que hem arribat a superar els 30 graus en les hores centrals d'avui dimarts a les comarques del sud, a punts com ara Altea, Villena o Oriola. Pel que respecta a les mínimes, no han patit grans canvis, encara que les primeres nits tropicals semblen haver-se consolidat ja esta època de l'any al litoral de la comunitat. Així està la Comunitat Valenciana a 9 de juny de 2026. Continua la ràdio en directe, continua la brújula, així a Onda Cero. Molt bona vesprada.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero València. Mira.